0: La mirada desde el Reino Unido 10 años después del Brexit. Y les recuerdo la noticia con la que a la que estamos especialmente atentos, con la que estamos arrancando todas las horas de este informativo y, bueno, que naturalmente despierta lo principal de nuestra atención. Es el terremoto, el doble terremoto que se ha producido hace 7 horas y 44 minutos aproximadamente en Venezuela, cuyas consecuencias desde el punto de vista de las estructuras son importantes. Hay bastantes edificios colapsados en la capital, Caracas, y en la zona costera también. Hasta el momento, en cuanto a número de víctimas mortales, la información oficial habla de 32 muertos y 700 heridos. El gobierno, la presidencia de la República, la propia Delcy Rodríguez, ha declarado esta pasada madrugada el estado de emergencia en el país. Ahora mismo estamos llegando a las 8 menos cuarto, vamos con la información local más cercana y a las 8 regresamos de nuevo con el resumen de esa otra actualidad que hoy está marcada sobre todo por ese terremoto en Venezuela.
1: Radio Nacional de España, las Islas Baleares, servicios informativos.
2: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Les festes de Sant Joan a Ciutadella ja han acabat després d'uns multitudinaris jocs d'esplà que a l'hora baixa van congregar prop de 25.000 persones. El darrer toc de Fabiol, que ha sonat amb força i emoció avui a les 5 del matí, ha marcat el final d'aquesta tradicional cita que marca l'inici de l'estiu per a molts. D'aquesta manera, els menorquins ja han iniciat de nou el compte enrere per les festes de Sant Joan de l'any 2027. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest dijous, dia 25 de juny. Llucia Gómez des del control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassam titulars amb Xavi Ara. Encara no saben quan podran tornar.
3: Els 123 majors que ahir matí varen ser desallotjats de la seva residència Inca per mort d'un incendi han passat el primer vespre a cases de familiars i altres centres de Limas. No hi va haver ferits i l'edifici, l'estructura del qual no s'ha vist afectada, ha quedat fora llum.
2: Nova ofensiva de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
3: Contra l'Ajuntament de Palma, qui acusa de fer una gestió nefasta de l'emergència habitacional a ciutat. Acusen l'equip de govern d'expulsar els residents de l'antiga presó i de voler fer-ho ara amb les 180 famílies que des de fa 3 dècades, viuen a Son Bordó i sense oferir alternatives dignes.
2: I en els esports?
3: En tennis parlam de la Mallorca Championships. Alejandro Davidovich ja és a quarts de finals després de guanyar ahir a l'australià Adam Walton per 2-0. El proper rival serà el búlgar Grigor Dimitrov.
2: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears continua el temps estable i les altes temperatures. A zones de Mallorca es podran arribar o superar els 37 graus. Avui els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Palma, 32 a Mahó, 30 a Eivissa i 28 graus a Formentera. Avui dijous continua el temps càlid i estable. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de l'est amb brises del litoral. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 23 graus a Mahó i 24 a Palma, Eivissa i Formentera. I també volem saber com circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores encara trobam algo de circulació lenta a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca, també a la via de cintura, circulació lenta en sentit cap a Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Soja. Petites retencions també a l'entrada a Palma per la carretera de Manacor. La resta de vies, per el moment, la circulació és bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
2: Ho dèiem en portada, els menorquins ja compten els dies per les festes de Sant Joan de l'any 2027, després que el darrer toc de Fabiol es sentís avui a les 5 del matí. Les darreres hores han viscut a Ciutadella moltíssima emoció després d'uns jocs d'esplà on es va registrar l'aforament màxim permès. Ens ho conta Clara Ceballos, bon dia.
6: Més de 25.000 ciutadellencs i visitants s'han congregat al Pla de Sant Joan en el dia gran de les festes per seguir amb atenció aquests jocs d'origen medieval. L'expectació era màxima durant les proves d'encertar l'asta en l'ensortilla, de trencar les carotes i de córrer abraçats, uns jocs que posen a prova els cavalls i l'habilitat dels caixers i cavallers. Entre el públic, cadascú té el seu joc favorit.
7: Quan van aferrats, abraçats, i que si de munt saps qui són germans, qui és família, què dediquen cada lloc, la part més guapa.
8: Corren molt de metros en fora i amb un asta, i la sortilla pues, és molt petita, i endivinant-la pues, té el punt aquell de tenir-lo molt... Te toca.
6: Pel que fa als resultats, durant la primera tanda de l'ensortilla només s'ha registrat un encert, a la segona tanda n'hi ha hagut 3, mentre que a la tercera no n'hi ha hagut cap. Cada tanda ha constat de 14 carreres. A més, s'han trencat 6 carotes i s'han celebrat 11 carreres de córrer abraçats. Els jocs han acabat sense registrar cap incident greu.
2: ...123 persones majors han passat avui el primer vespre a casa de les seves famílies o altres residències i centres de Limàs, després que la residència d'Inca, on eren usuaris, fos desallotjada aquest dimarts de matí per un incendi.
3: Fou minuts abans de les 10 del matí quan van encendre's les alarmes a la residència. Segons explica el cap de bombers, Enric Campins, el foc s'hauria originat a un quartet de serveis, però de moment es desconeixen les causes del foc. L'evacuació es dugué a terme en col·laboració amb el personal de l'escola que hi ha just davant.
9: Quan hem arribat, efectivament, ja estava, el personal estava evacuant tots els residents i nosaltres hem fet l'extinció i hem acabat d'ajudar amb l'evacuació i ventilació de tot l'edifici que havia quedat inundat completament de fum.
3: L'edifici torna a ser habitable, però no hi ha electricitat. Per això, les persones majors no han pogut tornar i han estat reallotjades de forma temporal a casa de les seves famílies o altres centres de Limas. La tinent de Balda d'Inca és Mari Carmen Ossés.
10: Sí que hi havia places per tothom que volgués quedar, perquè des de l'inici ja hi havia 98 places a disposició. Per tant, són 124 residents. Tothom quedarà reallotjat.
2: Obrim crònica de successos. Després de 2 dies lluitant contra el foc, ahir vespre quedava extingit l'incendi forestal declarat a Can Milec, a Moro. S'han cremat gairebé 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal.
3: I també en successos, presó provisional per als 2 joves detinguts a l'aeroport del Prat de Barcelona, acusats de 13 robatoris amb violència a Palma a persones d'avançada edat. Un d'ells, un ancià que se trobava a l'interior del seu domicili i al qual li varen causar lesions. Hi ha un tercer implicat que està en recerca i captura. A més, una altra persona ha estat detinguda a Palma per vendre un dels objectes d'or que s'havien sostret en aquests robatoris.
2: Nova topada de la plataforma d'afectats per la hipoteca contra l'Ajuntament de Palma. La PA intervindrà avui al ple municipal per denunciar la que consideren una gestió nefasta de l'emergència habitacional a la ciutat. Acusen l'equip de govern d'expulsar els residents de l'antiga presó i de voler fer-ho ara amb les 180 famílies que des de fa 3 dècades viuen a Son Bordoi sense oferir alternatives dignes. Amador Bausà, bon dia.
11: Bon dia. Critiquen també les reubicacions a l'alberg de Calardíaca, un espai que consideren no és l'adequat per a aquestes persones. Des de la plataforma d'afectats per l'hipoteca adverteixen que faran ús de tots els mecanismes legals i que no s'aturaran fins a aconseguir un habitatge digne per als veïnats afectats. Escoltam la portaveu de la PA Mallorca, Àngela Pons.
12: Denunciar judicialment, bueno, en totes les formes legals que tinguem, i si hem d'arribar on tenen que arribar, per denunciar les pràctiques abusives d'aquest govern balear. Des que varen començar a governar, nos varen dir a nosaltres, a la PA, que s'encarregarien de llevar els pobres. No la pobresa, els pobres de les illes.
2: I és que 600 persones, segons l'Ajuntament de Palma, viuen a diferents assentaments d'infrahabitatges. Caravanes, barraques i també tendes de campanya s'instal·len arreu de la ciutat. Corta intenció de desmantellar tots aquests assentaments i els residents es demanen ara què faran sense alternatives.
11: És una imatge cada vegada més habitual a Palma. Tendes de campanya que es multipliquen a les voreres de la Via de Cintura. Una imatge que s'ha afegit a la que fa anys que trobam a la ciutat, als assentaments de caravanes com el de Songways. Centenars de persones hi viuen perquè no tenen, ens diuen, més remei.
13: Porque no hay piso en Palma de Mallorca para los trabajadores que limpiamos los hoteles, los baños de los públicos.
11: Ara viuen angoixats després de saber que l'Ajuntament té intenció de desmantellar tots els assentaments de la ciutat. Es demanen ara on aniran.
14: Sembla que no tenemos casa, no quieren tirar. ¿Dónde nos vamos a ir entonces? Una cosa que necesitamos que nos ayude.
15: Si ahora nos quitan y nos desmantelan de aquí, tendremos que ir a otro lado. Y en otro lado pues será exactamente de lo mismo.
14: Que nos den al menos un remedio o algo pequeñito para vivir.
2: Més coses, l'onada de calor comença a remetre, però les Balears ho notarem manco que la resta de la península, on les temperatures baixaran més. Cal estar, per tant, ben alerta als possibles cops de calor, especialment en horari laboral.
3: Sectors molt exposats, com la construcció, ja contemplen mesures de prevenció, com per exemple jornada contínua obligatòria de 7 a 2 a partir de dia 6 de juliol. El sector de la neteja, els repartidors o els cambrers de terrasses també ho passen malament aquests dies. Segons la llei, les empreses estan obligades a informar de com reduir el risc. Si no es poden prendre mesures suficients de protecció, els treballadors tenen fins a 4 dies de permís retribuït.
16: Si ves que hace mucho calor, te pones un poquito a la sombra y descansas.
17: Ponemos aquí un ventilador y ya está.
18: Te puedes quedar desmayada si eso, ¿no?
19: 2 litros, 2 litros y medio por jornada laboral, seguro.
3: AENA, en canvi, no contempla la calor extrema com un factor de risc per al més de 3.500 treballadors que fan feina a les pistes dels aeroports de les Balears. És el que denuncia el sindicat UGT. Fan feina al sol a més de 38 graus sense cap mesura de prevenció. Més de 3.500 treballadors que fan feina a les pistes en plena onada de calor, demanen ombres on descansar i tampoc tenen proveïment d'aigua fresca. José Antonio Negreira, d'UGT, denuncia que ja han patit més d'un cop de calor.
20: Indefensos en pista, el calor está siendo extremo, el volumen de maletas es muy exagerado, las escalas son muy cortas. El fin de semana pasado hemos tenido varios, no uno ni dos, unos cuantos más.
2: A Eivissa, el Partit Socialista denuncia

0: i institucional de les necessitats de la població en matèria d'habitatge.
1: El PSOE recorda també que aquests terrenys han d'urbanitzar-se abans de poder construir, pel que no seria una solució ràpida per a la crisi actual. Asseguren, a més, que hi ha terreny urbà on ja es podria construir habitatges.
2: I el ple del Senat ha aprovat la reforma de la llei orgànica del règim electoral general, la LOREC, que adapta la modificació de la Constitució que reconeix el dret de Formentera a elegir senador propi.
3: Aquesta és la darrera modificació normativa que es requeria perquè, a partir d'ara, ara sí, a les properes eleccions, Formentera ja pugui elegir el seu senador. Juanjo Ferrer, que serà el darrer senador per a Eivissa i Formentera, s'ha mostrat satisfet per haver arribat a bon port.
4: Nosotros estamos evidentemente muy orgullosos de ambas, especialmente de la segunda, porque eso va a permitir que tanto las islas de Ibiza como de Formentera cuenten cada una con un escaño propio en esta Cámara, y creo que es de justicia y es para rectificar un error histórico que ha venido padeciendo esta Cámara en relación especialmente con la isla de Formentera.
2: Set i 57 minuts, moment ara per la informació esportiva.
5: Avui comença el campionat d'Espanya de natació a les piscines de Sant Hugo de Palma. En joc, els bitllets per als europeus que se celebraran a París a l'agost. I el nedador estrella serà el palmesà Hugo González, actual campió d'Europa de 200 metres estils en piscina curta. El campionat donarà fins el diumenge 4 dies d'espectacle amb més de 500 participants de la millor natació nacional a Palma. Del Mallorca, Samu Costa seria un dels elegits per Martin de Michelis com a possible fitxatge per al Leipzig en el mercat d'estiu. Així ho assenyalen diversos periodistes esportius. No és l'únic, perquè Omar Mascarell ha rebutjat renovar el contracte amb el club illenc que acabava el 30 de juny i jugarà la propera temporada amb el Kaleh de l'Aràbia Saudita. El jugador ha vestit la samarreta del Mallorca durant 3 temporades on acumula un centenar de partits disputats. I finalment, en tennis, el Mallorca Championship, Alejandro Davidovich ja és a quart de finals després de guanyar ahir a l'australià Adam Walton per 2-0. El proper rival serà el búlgar Grigor Dimitrov.
2: Moment ara de repassar les portades dels diaris. Comencem per Menorca, com no podria ser d'una altra manera. La portada està dedicada als Jocs d'Esplà de Ciutadella. Jocs amb estrella, titula el diari, que afegeix que puntuals i amb l'encert de 4 en sortilles van tenir en l'excessiva disputa per les carotes l'assignatura pendent del dispositiu de seguretat. La fotografia de portades per un dels cavallers encertant una en sortilla. El diari de Mallorca destaca que l'incendi d'una residència d'Inca obliga a reubicar a 117 persones majors. Afegeix que l'edifici es va quedar sense electricitat i amb diverses estances afectades pel fum, però no es van registrar ferits greus. També destaca que investiguen el Bala de Sóller, un regidor i dos exregidors del PP per prevaricació. L'última hora, en canvi, també destaca l'incendi a la residència d'Inca, alarma per un foc a una residència d'Ic, i també destaca en esports que De Michelis vol Samu Costa. I a Eivissa, el diari Eivissa destaca que Formentera podrà elegir el seu primer senador a les pròximes eleccions, i la fotografia de portada és per a una platja de Santa Eulària, i destaca que la microalga torna a tenyir algunes cales. El periódico Eivissa finalment destaca que Pedro Sánchez s'atrinxera i destaca una cita: com no, continuarem. Nosaltres continuarem a les 8 i 45 minuts.
6: Són les 8 o les 7 en Canàries.
7: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
6: Muy buenos días, de 25 de junio. Así suena un terremoto. Muros que caen, cristales que se quiebran. Miedo. Es el aeropuerto de Caracas hace 8 horas aproximadamente, en el momento en que dos sismos de 7,2 y de 7,5... el segundo sacudía en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros al este de Caracas.
8: ¡Ya, por! ¡Afuera que tenemos! ¡No salen allá! ¡Hermano, no! ¡Fuera, más peligroso, hermano!
6: Han caído edificios en la capital, también en las zonas costeras, y por el momento el número de víctimas sería de 32 víctimas mortales y 700 heridos, según el gobierno venezolano, que ha declarado el estado de emergencia, como anunciaba esta madrugada la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

0: La policía ha desarticulado una red criminal acusada de blanquear más de 9 millones de euros procedentes de estafas online a miles de ciudadanos europeos en un operativo que se ha saldado con la detención de 9 implicados en Sitges, en Barcelona. Las detenciones se han llevado a cabo después de 2 años de investigaciones desarrolladas por el grupo de blanqueo de capitales de Palma, en Mallorca. 11 y 4 minutos de la mañana, 10 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
1: Aquí a les Illes Balears, la plataforma d'afectats per la hipoteca denuncia el que considera una nefasta gestió de l'emergència habitacional a Palma. Representants de la plataforma han intervingut fa uns minuts al ple del consistori que se celebrava avui. Han clamat contra l'excessiu preu que es demana per accedir a un lloguer social i pels diversos desallotjaments que l'Ajuntament ja ha fet, com el de l'antiga presó, i els que encara té pendents de realitzar que varen ser anunciats la setmana passada. Escoltam la portaveu de la plataforma, Àngela Pons.
2: Preu limitat, no són 300.000 euros. Lloguer social, no és. Quant de dobbers hem pagat en els avis, en els apis, perdó, per fer una feina que haguéssim pogut fer els funcionaris mateixos? Estem externalitzant moltíssimes de coses.
1: I també vos contam que la Conselleria d'Educació destinarà 10 milions d'euros als ajuts de menjador escolar. El termini per sol·licitar-los començarà demà, dia 26 de juny, i finalitzarà el 10 de juliol. Enguany, i com a novetat, seran beneficiàries directes d'aquests ajuts les famílies monoparentals i les famílies dels alumnes amb una discapacitat igual o superior al 75%. I en els esports, l'equip de l'NBA Los Angeles Clippers han elegit el jugador de Palma, Baba Miller, en el número 36 del draft. El jove de 22 anys ha sigut el tercer espanyol seleccionat per darrere de Daimara i Sergio de la Rea i es convertirà en el tercer mallorquí que jugarà amb la millor lliga del món juntament amb Rudy Fernández i Àlex Abrines. Baba Miller, volíem dir, sap que compta amb una gran oportunitat.
3: La verdad que, como he dicho, es una gran oportunidad, pero al final depende mucho lo que hagamos con ella, el trabajo que estamos dispuestos a hacer, y eso va a determinar de lo bueno es que podamos ser en el futuro. Al final tenemos mucho que mejorar y demostrar, pero es un gran paso hacia el futuro.
1: Així, amb aquesta notícia, arribem a les 11 i 6 minuts del dematí. Més notícies de les Illes ja serà a les 12 i 4 minuts. Fins després.
4: Radio Nacional de España. La radio por delante.

0: Cents veneçolans i molts d'ells encara no han pogut contactar amb les seves famílies. Avui a Hora Baixa faran una trobada d'oració per les víctimes de l'església de Sant Francesc de Palma. Edison Morrillo és president de l'Associació de Veneçolans de Mallorca.
1: Lo vemos con mucho dolor porque es incalculable la magnitud de lo que estamos viviendo como venezolanos. Tenemos mucha familia que está dentro del país y está padeciendo de este terremoto. No hay una maniobra ni una cultura sísmica para poder enfrentar todo esto que necesitan unos protocolos específicos.
0: Seran dies complicats, ens diuen des de l'Associació de Veneçolans de Mallorca, que davant la magnitud de la tragèdia se prepara per poder enviar ajuda al país. En successos, la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. Les indagacions varen començar arran de dos comunicats de la Fiscalia Alemanya en relació amb diferents estafes en compravendes d'objectes en les quals els doblers de les víctimes eren transferits a una empresa radicada a Mallorca dedicada a lloguer de vaixells. La xarxa criminal tenia un entramat amb 16 empreses i hi ha implicades 54 persones. I un darrer punt en matèria d'habitatge. Els residents de les Balears que viuen a pisos compartits varen destinar l'any passat el 25% del seu sou per llogar una habitació. Segons un estudi elaborat pels portals Fotocasa i Infojobs, el preu mitjà del lloguer d'una habitació es va situar de mitjana en els 580 euros mensuals, un 1% superior a l'any 2024. 12:06. Més notícies de les Illes Balears ja serà el butlletí de la una.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante. Juan Ramón Lucas.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja, el Consell de Govern ha aprovat el projecte de llei d'ordenació, protecció i gestió integral del litoral. La norma, assegura l'executiu, neix amb la voluntat de dotar les Balears d'un marc legal propi que reforci la protecció del litoral, n'ordeni els usos i gestioni de manera integrada platges, servituds i aigües costaneres, amb especial atenció, diuen, a l'adaptació al canvi climàtic. Un dels principals objectius de la llei, però, també és protegir el patrimoni litoral tradicional, com ara xivius, escars o casetes de varador, que, segons ha denunciat l'executiu autonòmic, estan amenaçades per la llei estatal de costes. Escoltem la presidenta Marga Provens.
2: Tenim una llei de costes estatal que és un atac frontal a la realitat de les Illes Balears.
1: Avui és dijous, 25 de juny. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Amador Bausa. Preocupacions dels veneçolans de Balears.
3: Segueixen amb neguit les notícies que arriben del seu país després del doble terratrèmol que l'ha sacsejat. Ja han convocat una trobada d'oració aquest vespre i ja comencen a organitzar l'enviament d'ajuda. Ara, però, la prioritat és contactar amb els familiars. Edison Morillo és el president de l'Associació de Veneçolans a Mallorca.
4: Está todo devastado, no tenemos contacto todavía con este familiar y bueno, teniendo mucha fe de que lo que no hay es señal y están totalmente incomunicados, pero siempre teniendo la fe de que están con vida y están a salvo.
1: ¿Y en los esports?
3: Bada Miller serà el tercer mallorquí en jugar a la NBA. El palmassà de 22 anys ha estat elegit en el número 36 del draft per Los Angeles Clippers. Y seguirá así las pases de Rudy Fernández y Alex Abrines.
5: La verdad que, como he dicho, es una gran oportunidad, pero al final depende mucho lo que hagamos con ella, el trabajo que estamos dispuestos a hacer.
1: Aquí ho deixem per ara, tornem a les 2:10. Us deixem ara amb entrada anticipada.

0: Això és Daniel i la Quarta de Baño Manta en directe fa ja molts d'anys, és a Celeste, que creus rematar ara a Barcelona, un d'aquests in life, no? És directe de Daniel, que pues, recomendamos des d'aquí. Gràcies per venir tots quatre. El dia 31 de juliol a la Sala Zero en el Gremi i altres dates que podeu consultar a les xarxes. Pep Estrada, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, estimat.
0: Gràcies per venir.
2: Gràcies.
0: Primera vegada. Diego, Toni, Pastor, Daniel, gràcies per venir. Avui entrada anticipada se'n va de vacances, d'aquest dijous 25 de juny és el darrer programa de la temporada i també el darrer aquí. A Ràdio Nacional d'Espanya han estat més de 180 episodis, 4 especials en directe.
3: Caires.
0: Sí, i en Toni ho sap, a més. En un format, jo crec que únic, que vam fer en estat principal i també a Llosota. Més de 200 artistes de les Balears, nacionals i algun d'internacional ha passat per aquí. Hem oferit, a més de les entrevistes, la música en viu, que ha estat el leitmotiv un poc d'aquest programa, gràcies a l'extraordinària feina dels tècnics de la casa, en Paco Laguna, José Miguel Blasco i més, i també tots els càmeres de Radio Espanyola que han enregistrat les actuacions, que podeu veure al nostre canal de YouTube. Testimoni del talent dels nostres artistes i també d'un temps que ha estat excel·lent, bueno, és un temps excel·lent de salut a la música que es fa aquí. I bé, vull agrair també a la direcció de Ràdio Espanyola que m'hagi deixat fer el que he volgut. El programa acaba aquí, però continuarà d'alguna manera, d'alguna forma, després de l'estiu. Si ens seguiu a xarxes, ho sabreu i estareu ben informats. Vos ha parlat Bernat Company des de l'abril de 2021 que vàrem començar i avui acabam amb un programa, bé, jo crec que molt especial per jo, perquè som fan d'en Pep, d'en Diego, d'en Toni i d'en Daniel, són referents per jo, que jo toc la bateria i que m'encanta la seva música. Gràcies per venir una vegada més. I nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé i ens veiem i ens escoltem molt aviat. Adéu. La mierda de algún guarro casi me hace vomitar en el mar. Mal. Spray desodorante, de esos no contaminantes.

0: Supremo con el caso Mascarillas, que se forma una pieza de información sensible a la que irán las grabaciones de las declaraciones de testigos investigados y a la que solo podrá acceder el personal del juzgado y la fiscalía. La acusación popular podrá ver la transcripción o consultar la grabación en el juzgado, pero al ser agrupada solo podrá acceder al sumario el PP, que es el que lleva la dirección letrada. Por cierto, que el expresidente Zapatero, como dices, ha presentado un incidente de nulidad de toda la causa al entender que hay mensajes obtenidos sin autorización judicial y que Plus Ultra ya se estaba investigando en otro juzgado.
1: En lo económico parece que el precio del petróleo da un respiro. Encontramos el precio del barril ya en los niveles previos a la guerra. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, el crudo sigue a la baja y lleva al Brent al entorno de los $72 por barril, por debajo del nivel con el que recibió el inicio de la guerra con Irán. Hoy subidas ligeras en las bolsas europeas, el IBEX 35 suma una décima porcentual y se mantiene algo por encima de los 19.400 puntos.
1: Hay más noticias, Rosa Perarna, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sandra. Empezando precisamente por lo económico, en el arranque del año el crecimiento del PIB ha perdido fuelle. Estadística confirma que avanzó dos décimas menos que en el trimestre anterior y se explica en parte por la moderación del consumo en los hogares. Esto precisamente en un día en el que la mayoría de las tiendas ya han empezado con las rebajas. Vamos a ver si se nota en la calle. En pleno centro de Madrid está Andrés Simón. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. En la calle Preciados, en el centro de Madrid, predomina un color por encima de todo, el rojo. También el blanco con el que hay escrito en todos los escaparates la palabra rebajas. Realmente se nota al caminar y al asomarse a las diferentes tiendas la cantidad de personas que hay en ella mirando, comparando y buscando ese artículo al que ya le habían echado el ojo antes. Incluso los turistas aprovechan.
5: A ver si encuentro algo de ropa que me guste. Me quiero comprar algo de ropa también para el orgullo.
6: Pues mira, se me estropearon unas zapatillas con las que suelo ir al monte y voy a aprovechar estas rebajas.
7: Hemos venido a llevarnos todo lo posible, que al final los precios están muy caros.
4: Las previsiones apuntan a una buena campaña. 3 de cada 4 españoles van a comprar algo en esta rebaja y de media gastarán unos 270 euros.
3: Pues así está el centro de Madrid, justo el día en el que arrancan las celebraciones del orgullo. Ya saben que esta casa, Radio Televisión Española, se vuelca con los actos, con una programación especial que les vamos a detallar a partir de media. Y algo más, en la víspera de que la selección española se enfrente a Uruguay, un partido al que va a asistir el rey, hasta ahora Felipe VI está volando rumbo a México. Dentro de unas horas se va a reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum, después de que ambos países limaran asperezas por la conquista. Lucía Yeste, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Con esta reunión entre Felipe VI y Claudia Sheinbaum se pone fin a 7 años de desencuentros. El rey vuelve a México invitado por la presidenta después de que ella misma le vetara hace 2 años en su toma de posesión. El jefe del Estado visitó Ciudad de México por última vez el 1 de diciembre de 2018 durante la toma de posesión de López Obrador, el antecesor de Sheinbaum, quien un año después inició las hostilidades con España pidiendo por carta al rey que se disculpara por los abusos, dijo, que se cometieron durante la conquista hace 5 siglos. Hoy se pone fin a esta crisis diplomática. Palabras del ministro Álvarez hoy en Radio Nacional.
9: Va a ser un momento diplomático y de lazos fraternales muy importante de nuestra historia común.
8: El titular de Exteriores y la ministra de Educación y Deporte acompañan al rey en esta visita a México, que incluye la asistencia al partido que la selección de fútbol juega mañana frente a Uruguay en Guadalajara, Jalisco.
1: La selección ya está allí para enfrentarse a Uruguay. Daniel Ampuero, buenas tardes.
10: Esta tarde entrenamiento y al filo de la medianoche a las 11:30 hablará Luis de la Fuente en una jornada en la que buscamos la clasificación para otras 6 selecciones para los 16avos de final. A las 10 de la noche el grupo E, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, Alemania. A la 1 de la mañana el grupo F, Japón, Suecia y Túnez, Países Bajos. Y a las 4 de la mañana el grupo D, Turquía, Estados Unidos y Paraguay, Australia. Tablero deportivo hoy desde las 9:30 de la noche. Selecciones clasificadas, México y Sudáfrica del grupo A, Suiza y Canadá del grupo B y del grupo C, Marruecos y Brasil. La canariña no defraudó y goleó a Escocia con 2 tantos de Vinicius Junior.
1: Pues más ahí media, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
11: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Illes Balears.
12: Bon dia, són les 2:10. El Consell de Govern ha aprovat el projecte de llei del litoral. La norma, assegura l'executiu, neix amb la voluntat de dotar les Balears d'un marc legal propi que reforci la protecció del litoral, n'ordeni els usos i gestioni de manera integrada platges, servituds i aigües costaneres, amb especial atenció a l'adaptació, diuen, al canvi climàtic. Un dels principals objectius de la llei és protegir el patrimoni litoral tradicional, com ara xivius, escars o casetes de varador, que, segons ha denunciat l'executiu autonòmic, estan amenaçades per una llei estatal de costes que, segons assegura la presidenta Marga Provenç, amenaça la idiosincràsia de les illes.
13: Tenim una llei de costes estatal que és un atac frontal a la realitat de les Illes Balears.
12: Avui és dijous, 25 de juny, José Miguel Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Jorge López. Preocupació entre els veneçolans de les Balears.
14: Segueixen amb neguit les notícies que arribin del seu país després del doble terratrèmol que l'ha sacsejat. Ja han convocat una trobada d'oració aquest vespre i ja comencen a organitzar l'enviament d'ajuda. Ara, però, la prioritat és contactar amb els familiars.
12: Balanç positiu de Sant Joan.
14: Ajuntament de Ciutadella i policia local celebren que les festes han acabat amb poques intervencions sanitàries i policials i ho atribueixen a la bona feina de coordinació. L'única ataca, la baralla multitudinària a les Avellanes.
12: I en els esports?
14: Baba Miller serà el tercer mallorquí en jugar a la NBA. El palmesà, de 22 anys, ha estat elegit el número 36 del draft per Los Angeles Clippers i seguirà així les passes de Rudy Fernández i Àlex Sabrines.
12: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
15: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears continuen les altes temperatures i es podran superar els 36 graus de màxima a Mallorca, Eivissa i Formentera. Els termòmetres marcaran 34 graus de Palma, 33 de Maó, 31 graus a Eivissa i 29 a Formentera. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat amb sol. Bufa vent fluix de l'est. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis. 34 graus a Palma, 32 a Maó, 30 graus a Eivissa i 28 a Formentera. Serà un dia càlid predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 23 graus a Palma, 22 a Formentera i 21 a Maó. És una informació d'AEMET.
12: Ho dèiem en portada, el Consell de Govern ha aprovat el projecte de llei d'ordenació, protecció i gestió integral del litoral. Ho ha anunciat la presidenta Marga Provenç després d'un Consell de Govern que avui, de manera excepcional, s'ha celebrat a Eivissa. Ignasi Gras, bon dia.
16: Bon dia. Doncs sí, avui s'ha aprovat el projecte de llei d'ordenació i gestió integral del litoral. Aquesta llei de costes, que abans s'haurà de tramitar al Parlament per entrar en vigor, permetrà salvar centenars d'edificacions tradicionals costeres com cases o xiringuitos que amb la legislació estatal actual s'haurien d'enderrocar però que amb aquest nou text quedaran protegits. La llei, diuen, busca combinar la protecció ambiental amb l'activitat humana i econòmica. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la Mar.
17: No regulamos la actividad la regula la ley de costas del Estado. Nosotros lo que decimos es que ese bien tiene que protegerse, tiene que mantenerse y está catalogado. Por tanto, no debe destruirse.
16: Des del govern recalquen, a més, que és important que la llei es faci des de les Illes Balears perquè és des d'on es coneix el territori i la idiosincràsia de les illes. A banda, la norma també regularà la circulació d'embarcacions a la mar. Es limitarà la velocitat a 10 nusos per motos d'aigua i vaixells de més de 10 metres d'eslora a una milla de la costa.
12: Moltes gràcies, Ignasi. També preocupa la gestió del litoral al moviment ecologista de Mallorca. El GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida fan una crida a la ciutadania perquè participin a la concentració que realitzaran el pròxim 5 de juliol a les 10 a Serenal de Serràpita per defensar els espais naturals protegits de Mallorca.
14: Consideren que amb la llei Òmnibus hi ha una desprotecció del Parc Natural Marítim Terrestre d'Estrenc perquè elimina el requeriment de tramitació parlamentària per a modificar alguns dels aspectes clau establerts a la norma de la protecció d'aquest espai, com per exemple la consideració del parc com a àrea natural d'espècie d'interès d'alt nivell de protecció o la limitació de les edificacions autoritzables. Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP.
18: Teníem abans d'aquesta llei Òmnibus una llei que per a ser modificada havia d'anar al Parlament i ara tenim un instrument reglamentari que el Consell de Govern, sense cap tipus de participació, com he dit abans, ni de l'altre en el Parlament, podrà modificar.
14: La presidenta del govern, Margalida Provenç, respon a les tres entitats ecologistes, els acusa de mentiders i insistix que Estrenc està protegit amb el seu govern.
19: Ho fan en base a mentides i uns supòsits que no s'adonen ni s'adonaran. Diuen que salvem Estrenc com si Estrenc estàs en perill. I jo vull ser molt clara. Estrenc no està en perill. Estrenc està, ha estat i continuarà estant protegit baix aquest govern.
12: I encara en l'àmbit mediambiental, una altra qüestió polèmica és l'inici imminent de la prova pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca per incinerar-los a la planta de Son Reus. Enrique López, bon dia.
20: El PSIP ha criticat la manca de transparència sobre el pla del Consell de Mallorca per acceptar aquests residus. Els socialistes assenyalen la manca d'avaluació pública de l'impacte del transport de residus perquè els únics informes que va fer servir el Consell són de l'empresa Tirme, una empresa privada implicada directament en el tractament de residus. Caterina Cladera és portaveu del PSIP al Consell de Mallorca.
21: Vull recordar que Eivissa no està fent la política de residus que tocaria, que incompleix totalment els paràmetres i els requisits que marca la legislació balear, espanyola i europea, que no està fent una política de reciclatge, de reciclar la matèria orgànica, ni de separar ni de reciclar els residus. I què passa? Que quan han de venir cap a Mallorca ens trobem un problema.
20: D'altra banda, el Partit Popular assegura que no hi ha opacitat i que tot el FEMS es traslladaran en les condicions òptimes. A més, asseguren que traslladar residus d'Eivissa a Mallorca és un exercici de solidaritat que durà una reducció del 10% de la tassa de residus pels mallorquins. Bernat Batllori, portaveu del PP al Consell de Mallorca.
22: Consideram, no, que amb aquest conveni els mallorquins estan demostrant la seva solidaritat perquè s'estan posant en el capdavant per donar una solució a una emergència mediambiental de nivell autonòmic. A més, una solució que ens permetrà seguir avançant i donar una passa de gegant en els objectius europeus d'abocament zero. I, a més, hi haurà un benefici directe per als mallorquins perquè ens permetrà una rebaixa del 10% de la taxa de residus.
12: La comunitat veneçolana a les Balears segueix amb preocupació les notícies que arriben del seu país després del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada. Aina Escandell, bon dia.
23: Bon dia. L'arxipèlag hi viuen 9.800 veneçolans i molts d'ells encara no han pogut contactar amb les seves famílies. Avui a hora baixa faran una trobada d'oració per les víctimes a l'església de Sant Francesc de Palma. Edison Morillo, president de l'Associació de Veneçolans de Mallorca.
24: Lo vemos con mucho dolor porque es incalculable la magnitud de lo que estamos viviendo como venezolanos. Tenemos mucha familia que está dentro del país y está padeciendo de este terremoto. No hay una maniobra ni una cultura sísmica para poder enfrentar todo esto que necesitan unos protocolos específicos.
23: En el seu cas no ha pogut contactar amb una cosina que viu a l'epicentre del seísmo, però confia que estigui viva.
24: Está todo devastado, no tenemos contacto todavía con este familiar y bueno, teniendo mucha fe de que lo que no hay es señal y están totalmente incomunicados, pero siempre teniendo la fe de que están con vida y están a salvo.
23: Les mostres de solidaritat amb el poble veneçolà s'han multiplicat. Polítics com la presidenta ha mostrat el seu condol a les famílies de les víctimes i solidaritat amb els ferits.
12: I més coses. Un jutjat de Palma investiga el batle de Sóller, Miquel Nadal, i el tinent de batle, Carlos Darder, per presumpta prevaricació administrativa i tràfic d'influències.
14: La causa parteix d'una querella presentada pels propietaris de dos restaurants del port de Sóller que denuncien un possible tracte de favor al restaurant Can Joan de l'exregidor del PP, Joan Ruiz, també investigat en aquesta causa. Segons la querella, mentre altres locals varen ser sancionats o tancats per motius urbanístics similars, Can Joan va mantenir la seva llicència. Des del Partit Socialista demanen explicacions i que es depurin responsabilitats si es confirmen els fets. Escoltem Jaume Mateu, del PSIP.
25: Sí, nosaltres pensem que és un cas que apunta una presumpta corrupció, no? Perquè no és que sigui una qüestió purament administrativa, sinó per el que hem pogut llegir en els mitjans, és un cas que apunta a tractes de favor cap a una persona molt vinculada en el Partit Popular. Per tant, en aquest sentit, sí que creiem que hi ha d'haver responsabilitats i l'Ajuntament, pel qual ha de presentar la dimissió, perquè entenen que això no és gaire bo per la institució com a tal i, a més, que projecta una vegada més una imatge molt dolenta.
12: I a Palma, estirada d'orelles de diversos moviments socials a l'Ajuntament en el ple ordinari celebrat avui.
20: La plataforma d'afectats per la hipoteca retret a l'equip de govern que no cerqui alternatives habitacionals per assentaments de caravanistes de Son Güells o Son Hugo o per la gent que vivia a l'antiga presó. Àngela Pons hi ha anat acompanyada de dues persones que hi residen, qui com a solució els hi ofereixen estar uns mesos a Cal Ardiaca, ha dit, escoltam un fragment de la seva intervenció.
26: Que s'ha de fer gesta, perfecte, però lo primer és la gent que ho té en el carrer, lo primer, senyor Batlle, lo primer, perquè Son Güell no se queixi, perquè tots tinguem vivenda, d'on bé n'hi ha, vos sobren, per fer vivenda social. Quantes vivendes socials heu fet? Cap.
20: També ha intervingut el coordinador de l'associació Benamics a tres dies de la celebració del Dia de l'Orgull LGTB. Jan Gómez ha acusat PP i Vox de desmantellar les polítiques de suport al col·lectiu, reduint, ha dit, els actes de la diada a una hora baixa turística i excloent-los de l'organització. L'escoltam.
0: Nos han tachado de partidistas y de amenazar, y lo único que estamos haciendo es intentar evitar que, por culpa de la ineptitud o la LGTBI-fobia de este equipo de gobierno, el orgullo se reduzca a un tardeo y los derechos LGTBI+ queden relegados a anécdotas de una vez al año. A tres días del 28J es importante hacer memoria y recordar que el orgullo no empezó como una fiesta, sino como una respuesta colectiva al odio y la represión.
11: Radio Nacional de España, las Islas Baleares. Serveis informatius.
2: La majoria de grans establiments han començat ja les rebaixes d'estiu, uns descomptes que s'han avançat perquè així els compradors puguin fer-se amb tot el que necessiten de cara a les vacances. La patronal dels comerços de les Balears, per contra, recomana als seus associats endarrerir-los per protegir la rendibilitat econòmica de la temporada turística.
23: Eren les 10 del matí, les portes dels principals establiments d'avingudes ja tenien les seves entrades de gom a gom.
3: En els primers dies, qualque cosa trobarem.
23: Les rebaixes han començat avui als grans establiments i són molts els que han sortit avui amb ganes de comprar i fer-se amb els productes més rebaixats.
4: Bueno, algo mirarem, anant mirant, a veure si trobam algo, però tampoc comprar per comprar, no.
5: Sí, perquè qualque cosa no dic que no piqui, perquè sempre piquen.
23: Enguany el SUS s'ha donat una mica abans per, diuen, petició popular. Antonio Sánchez és el director de comunicació del Corte Inglés.
6: És una de les motivacions que té el consumidor, i així molt la demanda també, no? Començar un poc abans de juliol les rebaixes per poder fer aquestes compres i després anar-se més tranquil a tenir les vacances.
23: Una tendència que no segueix la patronal dels comerços de les Balears, a Fedeco, que ha recomanat als seus associats endarrerir els descomptes d'estiu el 13 de juliol. El motiu? Protegir la rendibilitat de la temporada turística. Pedro Miró és el vicepresident de Fedeco.
7: Nosaltres necessitem que les rebaixes comencin dia 13 de juliol perquè es contraproducen per la compte de resultats de les nostres empreses. Significa vendre amb beneficis inferiors.
23: Igual pensa en Marga Garí, que és la propietària d'Uomo, i Paula Lovas, sastre, copropietària de Pau Lova.
27: És ara que començàvem a l'estiu, entonces si començam ara les rebaixes no podem guanyar res.
28: Que nosaltres tot el que tenim dins la tenda ho hem de pagar.
23: Bosses i aparadors plens avui 25 de juny i les rebaixes ja han començat.
2: Canviant de tema, Projecte Home va atendre l'any passat més de 3.100 persones a les illes, la xifra més alta de la història de l'entitat. En els darrers 5 anys, el nombre de persones ateses ha crescut un 41%.
14: Davant això, demanen més ajuda institucional per reduir les llistes d'espera als 4 centres residencials que gestionen. En alguns casos, l'espera per entrar-hi supera els 2 mesos. Jesús Mullor és director del projecte.
29: Una persona, cuando está sufriendo una adicción y ya está quemando todos los cartuchos de su vida, de salud, de relación, de problemas económicos, de problemas con la justicia, lo que sea, y en ese momento decide voy a hacer algo, no puedes decir ven de aquí 3 meses. Es una situación de urgencia.
14: En 5 anys, les persones ateses pel projecte Home han augmentat un 40%. El perfil majoritari és un home major de 40 anys, addicte a la cocaïna o amb doble addicció, cocaïna i alcohol. De les més de 3.100 persones ateses, el 78% d'elles eren homes. Jesús Mullor.
29: No han de donar per desahuciat una persona. Tota persona té l'oportunitat de recuperar la seva vida. Per molt que hagi fotut una treballada forta amb el tema de l'addicció.
2: I Ciutadella torna avui a la normalitat després de les festes de Sant Joan, una celebració multitudinària que ha acabat enguany sense cap accident greu. Només destaca la batalla que va involucrar uns 200 joves catalans durant l'acte de ses avellanes. Pel pròxim any es vol incrementar la conscienciació a Catalunya per evitar que torni a passar un incident com aquest. Clara Ceballos.
30: Ajuntament i policia local fan un balanç positiu d'aquestes festes de Sant Joan a Ciutadella. Parlen de poques intervencions sanitàries i policials com a resultat d'una bona feina de coordinació amb la Junta de Caixers i entre els cossos i forces de seguretat. També destaquen la feina de conscienciació feta a les illes que s'incrementarà a Catalunya per evitar incidents com el viscut durant l'acte de ses avellanes on es van barallar uns 200 joves catalans que es llençaren bòtils de vidre. Escoltem a la batlessa Maria Jesús Bagur i l'inspector en cap de la policia local, Diego Pastrana.
1: Catalunya és molt gran i no es pot aparcar que en un any tinguem tot Catalunya conscienciant, no? A Mallorca han estat anys de feina que ha donat uns resultats superbons. Ara xerres amb molt de mallorquins, saben on venen, saben el que fan i aquesta feina ha funcionat i ara a poc l'hem d'anar traslladant també a Catalunya.
8: Hem d'intentar abaratar el missatge, que no vinguin a cercar botelló, que no vinguin a cercar una festa sense fi, sinó que venen a unes festes de respecte i que venen a unes festes ancestrals que tenen molt de sentiment, per tant, s'han de respectar.
30: Enguany han arribat per via marítima 3.000 persones menys que en 2025, una davallada que ha contribuït a que els actes no hagin estat tan massificats.
2: I qui també ha fet balanç de la revela de Sant Joan ha estat la policia local de Palma. I alerta amb la dada. De 70 vehicles que van aturar durant els controls nocturns de trànsit, en van sorgir 55 denúncies.
20: Segons s'ha informat el cos, es varen instruir 3 atestats penals, 2 per conduir sense haver obtingut el permís de circulació i un per fer-ho amb una taxa d'alcohol superior al llindar penal permès. A més, es varen detectar 7 positius administratius per alcoholèmia. Dins l'apartat de documentació viària, els efectius varen tramitar 11 denúncies per circular en la inspecció tècnica de vehicles caducada, 8 per fer-ho amb un permís estranger no vàlid a Espanya i una a un conductor que duia el seu permís de conduir caducat. A més, els policies varen estendre 3 denúncies per circular sense dispositius d'enllujament, una per utilitzar el telèfon mòbil al volant, una per transportar més passatgers que places autoritzades i una per dur animals sols a l'interior del vehicle.
2: Obrim la crònica de successos. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus.
23: La investigació va començar a Mallorca, concretament per part del grup de blanqueig de capitals de Palma, i s'ha saldat amb 9 detinguts a Sitges. Les indagacions començaren arran de 2 comunicats de la Fiscalia Alemanya en relació amb diferents estafes en compravendes d'objectes en les quals els doblers de les víctimes eren transferits a una empresa que radicava a Mallorca, dedicada al lloguer de vaixells. La xarxa criminal tenia un entramat amb 16 empreses i hi ha implicades 54 persones.
2: I una dona ingressada a unes espases per inhalació de fum després d'un incendi en un habitatge.
23: El foc s'ha declarat al primer pis d'un edifici del barri de la Vileta a Palma. Els bombers l'han extingit en una hora i com a mesura de precaució s'han desallotjat les dues primeres plantes. Després d'una primera revisió s'ha comprovat que la tercera planta no presenta cap risc, de manera que els seus residents ja han pogut tornar.
2: Temps ara per la informació esportiva.
14: L'equip de l'NBA Los Angeles Clippers han elegit el jugador de Palma, Bava Miller, en el número 36 del draft. El jove de 22 anys ha sigut el tercer espanyol seleccionat per darrere de Ada Aymara i Sergio de la Rea i es convertirà en el tercer mallorquí que jugarà a la millor lliga del món, junt a Rudy Fernández i Alex Abrines. Bava Miller sap que compta amb una gran oportunitat.
9: La verdad que, como he dicho, es una gran oportunidad, pero al final depende mucho de lo que hagamos con ella, el trabajo que estamos dispuestos a hacer y eso va a determinar de lo buenos que podamos ser en el futuro. Al final tenemos mucho que mejorar y demostrar, pero es un gran paso hacia el futuro.
14: El Palma Bàsquet Mallorca ha fitxat a Kevin Torres per a la próxima temporada a la primera FEB. L'escolta arriba procedent del Club Baloncesto Clavijo.
2: I avui a la Cultura tenim noves confirmacions per al Festival Cranc Illa de Menorca. Triángulo de Amor Bizarro, qui sentiu de fons, i el quintet britànic Shames s'afegeixen al cartell de la desena edició del festival.
23: Són els plats forts dels artistes que s'han anunciat avui, entre els que també hi són Pluma, Niños Raros i El Cid. S'afegeixen altres grups ja confirmats com els francesos de Blaze, Soleá Morente o Tristan. Les entrades ja són a la venda per a un cranc que se farà a Mahó del 17 al 19 de setembre. Recordem també que el festival comptarà amb dues prèvies de luxe. Dia 5 d'agost, els gallecs Ortiga, que actuaran en el claustre, i dia 29 d'agost els noruecs Kaf Madafaka.
2: Cites culturals que s'està consolidant els darrers anys aquí a les Illes i l'únic festival, de fet, que ja compta amb edicions tant a Menorca com a Mallorca com a Eivissa. Aquí ho deixam. La informació local torna aquí a Ràdio Nacional d'Espanya, al butlletí de les 4.

0: Dado al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos, los países vecinos, la Unión Europea, también la ONU, han anunciado el envío de equipos de rescate para localizar a supervivientes y personas desaparecidas, la labor más importante en este momento. También los Estados Unidos han confirmado que pondrán a disposición de Venezuela toda la ayuda que necesite. Marco Rubio, secretario de Estado.
1: Debemos atender las necesidades urgentes en el corto plazo, entre las próximas 24 y 72 horas, porque en las tareas de búsqueda y rescate tienes que intentar llegar lo antes posible a la gente que está bajo los escombros.
0: En los mercados abre Wall Street con caídas después de conocer un par de datos económicos. David Martínez.
2: Sí, caídas ligeras en Wall Street del 0,3% en el índice S&P 500 y algo más pronunciadas en el que reúne a las principales tecnológicas, el Nasdaq, que pierde más de un 1%. Allí lastran gigantes tecnológicos como Nvidia, Apple o Intel. Mientras que los buenos resultados de Micron, empresa dedicada a las tarjetas de memoria y almacenamiento, lleva a que la empresa se dispare un 8% e impulse al resto del sector. Además, hemos conocido datos de inflación del mes de mayo, que asciende al 4,1%, exactamente lo esperado, y también se ha revisado al alza el crecimiento económico estadounidense en el primer trimestre del año, hasta el 2,1%.
0: La primera ola de calor del verano se despide de España, pero sigue azotando en el resto de Europa. El Reino Unido acaba de registrar un nuevo récord para un mes de junio, 36,4 grados en el suroeste de Inglaterra, supera la marca establecida el día anterior. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
3: Àlex Balears, un home de 57 anys ha mort a un accident de trànsit a Muro. Segons la informació del SAMU 061, el conductor de 24 anys ha resultat ferit, però ha pogut sortir del cotxe després de que el seu vehicle volcasse a la sortida de la carretera de Muro a Sa Pobla. L'home mort, que anava de copilot, ha quedat atrapat i després de la intervenció dels serveis d'emergències només han pogut confirmar la seva mort. El servei marítim de la Guàrdia Civil i el salvament marítim ha rescatat a 49 persones en dues pasteres localitzades al noroest de l'illa de Cabrera, mitja hora de diferència entre els dos de rescats. Amb aquestes dues ja són 2.400 migrants en 127 pasteres els que han aplegat a les illes aquest any. I un jutjat de Palma investiga el batlle de Sóller, Miquel Nadal, i el tinent de batlle, Carlos Darder, per presumpta prevaricació administrativa i tràfic d'influències. La causa parteix d'una querella presentada pels propietaris de dos restaurants del Pot de Sóller que denuncien un possible tracte de favor al restaurant Can Joan de l'exregidor del Partit Popular, Joan Ruiz. També investigat en aquesta causa. Des del Partit Socialista demanen explicació i que es depurin responsabilitats si es confirmen el fet. Escoltam Jaume Mateu del PSIC.
4: Sí, nosaltres pensam que és un cas que apunta una presumpta corrupció, no? Perquè no és que sigui una qüestió purament administrativa, sinó per el que hem pogut llegir en els mitjans, és un cas que apunta a tractes de favor cap a una persona molt vinculada en el Partit Popular. Per tant, en aquest sentit, sí que creiem que hi ha d'haver responsabilitats d'inicientament pel qual ha de presentar la dimissió, perquè entenen que això no és gaire bo per la institució com a tal i, a més, que projecta una vegada més una imatge molt dolenta.
3: Segons la querella, mentre altres locals varen ser sancionats o tancats, Can Joan va mantenir la seva llicència. Més informació de les illes al butlletí de les 5.
5: Radio Nacional de España, la radio por delante.

0: estaba entrando en el Ayuntamiento de Soria, cuando ya estaba requiriendo información.
1: Aún así, desde el Partido Popular han confirmado que se van a personar en la causa judicial abierta sobre supuestas irregularidades y también presentarán querella para que se investigue ese supuesto chivatazo. Escuchamos a Leticia García.
2: Es una acción en lo que ya está iniciado respecto a los delitos, posibles presuntos delitos que se están investigando, que queremos conocer también. Y por otro lado, el hecho del chivatazo en sí, que requiere otra actuación aparte.
1: También Vox ha presentado querella.
3: Rescatadas cerca de medio centenar de personas de origen subsahariano que han llegado en dos pateras a la deshabitada isla de Cabrera, en Baleares. En lo que va de año, los servicios de emergencias han rescatado en la comunidad a más de 2.400 migrantes. 5:04, 4:04 en Canarias. Noticias de su comunidad.
4: A les Balears, el Consell de Govern ha aprovat el projecte de llei d'ordenació, protecció i gestió integral del litoral, ho ha anunciat la presidenta Marga Proés després d'un Consell de Govern que avui, de manera excepcional, s'ha celebrat a Eivissa. Avui s'ha aprovat el projecte de llei d'ordenació i gestió integral del litoral. Aquesta llei de costes, que abans s'haurà de tramitar al Parlament per a entrar en vigor, permetrà salvar centenars d'edificacions tradicionals costeres, com cases o xivius, que amb la legislació estatal actual s'haurien d'enderrocar, però que amb aquest nou text quedaran protegits. La llei, diuen, busca combinar la protecció ambiental amb l'activitat humana i econòmica. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la Mar.
5: No regulamos la actividad la regula la ley de costas del Estado. Nosotros lo que decimos es que ese bien tiene que protegerse, tiene que mantenerse y está catalogado. Por tanto, no debe destruirse.
4: I com han escoltat al Bulletí Nacional, 49 migrants han rescatat la Guàrdia Civil i Salvament Marítim de dues pasteres que han arribat a les costes de Cabrera, amb només mitja hora de diferència entre ambdues. La primera arribava amb 23 persones a les 9:15 del matí a l'illa i la segona amb 26 persones, que era localitzada a les 9:15 al nord-oest de la mateixa. La delegació del govern ha informat que les 49 persones rescatades són d'origen subsaharià. Amb aquestes dues noves arribades, en el que va d'any, s'han rescatat a més de 2.400 migrants a Balears, una ruta d'embarcació des d'Argèlia en augment des de l'inici del 2025. I un darrer apunt en els esports: Luciano Daderi s'acomada del torneig del Mallorca Champions després de perdre als quarts de final davant del portuguès Nuno Borges per 2-0. Més informació de les illes al butlletí de les 6. Fins ara.
6: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.

0: se haga oficial su fichaje por el London City Lionesses. Además, la exbarcelonista ha confirmado en sus redes sociales que se encuentra a salvo en Caracas, donde participa en varios actos benéficos de su fundación tras los dos terremotos en Venezuela.
1: 6 y 4, 5 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
2: A les Illes Balears, preocupació per la gestió del litoral al moviment ecologista de Mallorca, el GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida fan una crida a la ciutadania perquè participin a la concentració que realitzaran el pròxim 5 de juliol a les 10 hores en Sarenal de Sarràpita per defensar els espais naturals protegits de Mallorca. Consideren que amb la llei Òmnibus hi ha una desprotecció del parc natural marítim terrestre d'Estrem perquè elimina el requeriment de tramitació parlamentària per a modificar alguns dels aspectes claus establerts a la norma. Tonina Siquier és presidenta del GOP.
3: Teníem abans d'aquesta llei Òmnibus una llei que per a ser modificada havia d'anar al Parlament i ara tenim un instrument reglamentari que el Consell de Govern, sense cap tipus de participació, com he dit abans, ni de l'altre del Parlament, podrà modificar.
2: La presidenta del govern, Margalida Pruens, respon a les tres entitats ecologistes, els acusa de mentiders i insisteix que el tren que està protegit amb el seu govern.
4: Ho fan en base a mentides i uns supòsits que no s'adonen ni s'adonaran. Diuen que salvem el tren com si el tren que estàs en perill. I jo vull ser molt clara. El tren no està en perill. El tren està, ha estat i continuarà estant protegit baix aquest govern.
2: I en els esports tenis Mallorca Champions ja en lloc el partit de quarts de final. Alejandro Davidovich davant el búlgar Grigor Dimitrov, el tenista espanyol s'ha quedat com el jugador més ben situat al rànquing ATP després de que Luciano Darderi s'hagi acomiadat del torneig després de perdre davant el portuguès Nuno Borges. Més informació de les Illes al butlletí i a la ronda territorial de Ràdio 5.
5: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.

0: De reciclatge, de reciclar-se matèria orgànica, ni de separar ni de reciclar els residus. I què passa? Que quan han de venir cap a Mallorca, mos trobam un problema.
1: I més temes, un home de 57 anys ha mort a un accident de trànsit a Muro. Segons la informació del SAMU 061, el conductor de 24 anys ha resultat ferit, però ha pogut sortir del cotxe després de que el seu vehicle volcar-se a la sortida de la carretera de Muro a Sa Pobla. L'home mort, que anava de copilot, ha quedat atrapat i després de la intervenció dels serveis d'emergències només han pogut confirmar la seva mort. I 49 migrants han rescatat la Guàrdia Civil i Salvament Marítim de dues pasteres que han arribat a les costes de Cabrera, amb només mitja hora de diferència entre ambdues. La primera, que arribava amb 23 persones a les 8 i quart del matí a l'illa, i la segona amb 26 persones, que era localitzada a les 9 menys quart al nord-oest de la mateixa illa. La delegació de govern ha informat que les 49 persones són d'origen subsaharià. Més informació de les illes a les notícies vespre a les 8 menys 10.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.